0: σου. Δαβούι ή δαΐ. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Radio.
1: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc em crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

seguint la nit busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Zoo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Cançó d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Josu, d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

d'avui i d'ahir. La millor música per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: Fins al 12 de setembre,
3: 6a edició d'Escobatega.
2: Dissabte 15 d'agost, molta festa amb Escobatega Jove.
3: Divendres 21 d'agost,
2: balla sense parar amb els Catarres.
3: Invencible. Dissabte 22 d'agost,
2: concert de diets.
4: Ja ens van passar el concert plural.
3: Divendres 11 de setembre,
2: actuació del Trio Fortuny.
3: Dissabte 12 de setembre,
2: Ginestar.
4: Quan no tens res.
2: Escobatega.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a totes les edats i gustos com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elperelló.cat.
6: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: A mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA. Al teu costat, quan més ho necessites. Troba'n més informació a remsamemorial.com.
4: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
7: Fem que aquesta nit sigui diferent.
8: Let's go, girls.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Cunet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
4: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: Imagina Radio.

0: Major, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Viu les nits a la Baranova a Tibissa. Divendres 14 d'agost, una nit a Groenlàndia, amb la cantautora Montse Castellà a la plaça de la Baranova de Tibissa. Des de les 8 del vespre hi haurà tas solidari de vins del celler Cairats, a benefici de la Lliga contra el Càncer i servei de tapes de la Societat Itivitapa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetibissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tibissa. Organitza l'Ajuntament de Tibissa.
2: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
3: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
2: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
3: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
2: Elaborat amb les varietats morro de Sevillanca i Farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
3: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
2: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
1: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. La Guàrdia Civil ha detingut un home a Tortosa per dos assalts en empreses de Castelló i buscat per la Interpol. L'arrestat utilitzava una identitat falsa i estava reclamat per les autoritats judicials de Xile. La investigació es va iniciar després dels robatoris en una empresa del sector ceràmic de l'Alcora, on es van furtar diversos ordinadors i telèfons mòbils, i en una segona empresa de Benicarló, on van intentar accedir sense èxit a una zona destinada a l'emmagatzematge de pneumàtics. La investigació va permetre identificar el presumpte autor dels fets i localitzar-lo a la capital del Baix Ebre, on finalment va ser detingut en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. L'Ajuntament d'Amposta ha impulsat 35 contractacions laborals amb el programa Integral Plus. Amb més de 310.000 euros en ajuts, la iniciativa facilita la incorporació al mercat laboral de persones amb dificultats per trobar feina, especialment majors de 45 anys i aturats de llarga durada. El programa també ofereix acompanyament personalitzat a empreses i participants i formació vinculada als llocs de treball. L'objectiu és millorar les oportunitats d'inserció laboral i contribuir al desenvolupament econòmic i social d'Amposta. Ebre, Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorre les Terres de l'Ebre. Fins al 18 d'octubre, la iniciativa recorre 13 municipis del territori, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Calsamiglia i Martina Manyà Vintró, que incorporaran materials vinculats a les nostres terres, com la pauma, antigues xarxes de pescar o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
2: I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un ambient assolellat, tot i els núvols baixos durant aquestes primeres hores del matí. No obstant, els núvols tornaran a aparèixer a partir de mitja tarda. Avui les temperatures màximes segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 36 i 38 graus a les hores centrals amb molta sensació de xafogor. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
6: Ei, què et passa? Fas mala cara.
7: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
6: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
7: M'has salvat la vida.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
8: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestar. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
5: Avi, ve la dona per ser molt fort.
6: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
7: Rossend Margalef, la mel de casa.
8: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Gina Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. La millor música per sentir

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Carolina.
1: Estàs escoltant 30 minuts d'èxit sense pausa a Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. La Guàrdia Civil ha detingut un home a Tortosa per dos assalts en empreses de Castelló i buscat per la Interpol. L'arrestat utilitzava una identitat falsa i estava reclamat per les autoritats judicials de Xile. La investigació es va iniciar després dels robatoris en una empresa del sector ceràmic de l'Alcora, on es van furtar diversos ordinadors i telèfons mòbils, i en una segona empresa de Benicarló, on van intentar accedir sense èxit a una zona destinada a l'emmagatzematge de pneumàtics. La investigació va permetre identificar el presumpte autor dels fets i localitzar-lo a la capital del Baix Ebre, on finalment va ser detingut en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. L'Ajuntament d'Amposta ha impulsat 35 contractacions laborals amb el programa Integral Plus. Amb més de 310.000 euros en ajuts, la iniciativa facilita la incorporació al mercat laboral de persones amb dificultats per trobar feina, especialment majors de 45 anys i aturats de llarga durada. El programa també ofereix acompanyament personalitzat a empreses i participants i formació vinculada als llocs de treball. L'objectiu és millorar les oportunitats d'inserció laboral i contribuir al desenvolupament econòmic i social d'Amposta. Ebre, Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorre les Terres de l'Ebre. Fins al 18 d'octubre, la iniciativa recorre 13 municipis del territori, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Calsamiglia i Martina Manyà Vintró, que incorporaran materials vinculats a les nostres terres, com la pauma, antigues xarxes de pescar o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio, Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un ambient assolellat, tot i els núvols baixos durant aquestes primeres hores del matí. No obstant, els núvols tornaran a aparèixer a partir de mitja tarda. Avui les temperatures màximes segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 36 i 38 graus a les hores centrals, amb molta sensació de xafogor. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres MO, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla i Alea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira-te, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. S'escapó.
7: La millor música
6: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat. La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. La Guàrdia Civil ha detingut un home a Tortosa per dos assalts en empreses de Castelló i buscat per la Interpol. L'arrestat utilitzava una identitat falsa i estava reclamat per les autoritats judicials de Xile. La investigació es va iniciar després dels robatoris en una empresa del sector ceràmic de l'Alcora, on es van furtar diversos ordinadors i telèfons mòbils, i en una segona empresa de Benicarló, on van intentar accedir sense èxit a una zona destinada a l'emmagatzematge de pneumàtics. La investigació va permetre identificar el presumpte autor dels fets i localitzar-lo a la capital del Baix Ebre, on finalment va ser detingut en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. L'Ajuntament d'Amposta ha impulsat 35 contractacions laborals amb el programa Integral Plus. Amb més de 310.000 euros en ajuts, la iniciativa facilita la incorporació al mercat laboral de persones amb dificultats per trobar feina, especialment majors de 45 anys i aturats de llarga durada. El programa també ofereix acompanyament personalitzat a empreses i participants i formació vinculada als llocs de treball. L'objectiu és millorar les oportunitats d'inserció laboral i contribuir al desenvolupament econòmic i social d'Amposta. Ebre, Art i Patrimoni torna amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorre les Terres de l'Ebre. Fins al 18 d'octubre, la iniciativa recorre 13 municipis del territori, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Calsamiglia i Martina Manyà Vintró, que incorporaran materials vinculats a les nostres terres, com la pauma, antigues xarxes de pescar o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un ambient assolellat, tot i els núvols baixos durant aquestes primeres hores del matí. No obstant, els núvols tornaran a aparèixer a partir de mitja tarda. Avui les temperatures màximes segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 36 i 38 graus a les hores centrals, amb molta sensació de xafogor. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
3: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a totes les edats i gustos com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elperelló.cat.
4: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Divendres 14 d'agost, una nit a Groenlàndia, amb la cantautora Montse Castellà a la plaça de la Baranova de Tivissa. Des de les 8 del vespre hi haurà tast solidari de vins del celler Cairats, a benefici de la Lliga contra el Càncer i servei de tapes de la Societat Itivitapa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fins al 12 de setembre,
2: 6a edició d'Escó Batega.
1: Dissabte 15 d'agost, molta festa amb Escó Batega Jove.
2: Divendres 21 d'agost,
1: balla sense parar amb els Catarres.
2: Dissabte 22 d'agost,
1: concert de diets.
3: Ja ens van passar el concert plorant.
2: Divendres 11 de setembre,
1: actuació del Trio Fortuny.
2: Dissabte 12 de setembre,
1: Ginestà.
3: Quan no tens res,
2: Escó Batega.
1: Escó Batega.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.

0: Són les 12. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. L'eclipsi solar total erissa la pell i fascina unes 300 persones a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes. Llàgrimes, crits d'alegria i aplaudiments van acompanyar el moment àlgid de l'eclipsi solar total d'ahir dimecres. Unes 300 persones s'hi van concentrar per viure el fenomen, que es va poder veure perfectament gràcies al cel destapat sobre els ports. Tot i que a mitja tarda els núvols van fer patir, la visibilitat va estar bona per encisar-se amb l'alineació entre la Lluna i el Sol durant més d'un minut. Després de mesos de preparació, l'eclipsi ha deixat bocabadats fins i tot els més escèptics. La Diputació de Tarragona destina 2,5 milions d'euros en subvencions per fer activitats culturals al territori. A través dels ajuts per al foment de projectes, activitats i jornades, l'ens supramunicipal contribuirà en un total de 563 propostes al Camp de Tarragona, el Baix Penedès i aquí a les Terres de l'Ebre. Entre les propostes ebrenques que s'han beneficiat en la convocatòria d'enguany es troben el Festival Escèniques 2026 d'Amposta i el Festival de Teatre Musical Tòtem de Roquetes. I en agenda, Amposta celebra avui dijous, 13 d'agost, el 54è concurs nacional de vestits de paper amb una quarantena de propostes. La competició es divideix en quatre modalitats amb un jurat que s'encarregarà de valorar els prop de 40 vestits. L'acte, a les 10:30 de la nit, a l'antic pàrquing de les piscines, també preveu l'actuació de la cantant Beth. La regidora de festes, Anna Tomàs, ha destacat l'increment de la participació i, especialment, la incorporació de tres modistes, reafirmant el relleu generacional. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un ambient assolellat, en general, arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures màximes segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Ulldecona, 37 a Bot i 38 graus a Paüls i Vinebre, amb molta sensació de xafogó. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
0: Imagina Ràdio. Like a diamond, shine bright.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja, amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a totes les edats i gustos, com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elperelló.cat.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
7: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
2: Esperem que aquesta nit sigui diferent.
3: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
0: Imagina Radio.

Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te...

0: és la una. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. L'eclipsi solar total erissa la pell i fascina unes 300 persones a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes. Llàgrimes, crits d'alegria i aplaudiments van acompanyar el moment àlgid de l'eclipsi solar total d'ahir dimecres. Unes 300 persones s'hi van concentrar per viure el fenomen, que es va poder veure perfectament gràcies al cel destapat sobre els ports. Tot i que a mitja tarda els núvols van fer patir, la visibilitat va estar bona per encisar-se amb l'alineació entre la Lluna i el Sol durant més d'un minut. Després de mesos de preparació, l'eclipsi ha deixat bocabadats fins i tot els més escèptics. La Diputació de Tarragona destina 2,5 milions d'euros en subvencions per fer activitats culturals al territori. A través dels ajuts per al foment de projectes, activitats i jornades, l'ens supramunicipal contribuirà en un total de 563 propostes al Camp de Tarragona, el Baix Penedès i aquí a les Terres de l'Ebre. Entre les propostes ebrenques que s'han beneficiat en la convocatòria d'enguany es troben el Festival Escèniques 2026 d'Amposta i el Festival de Teatre Musical Tòtem de Roquetes. I en agenda, Amposta celebra avui dijous, 13 d'agost, el 54è concurs nacional de vestits de paper amb una quarantena de propostes. La competició es divideix en quatre modalitats amb un jurat que s'encarregarà de valorar els prop de 40 vestits. L'acte, a les 10:30 de la nit, a l'antic pàrquing de les piscines, també preveu l'actuació de la cantant Beth. La regidora de festes, Anna Tomàs, ha destacat l'increment de la participació i, especialment, la incorporació de tres modistes, reafirmant el relleu generacional. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un ambient assolellat, en general arreu del territori, i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures màximes segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Ulldecona, 37 a Bot i 38 graus a Paüls i Vinebre, amb molta sensació de xafogor. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Fins al 12 de setembre,
3: 6a edició d'Escobatega.
2: Dissabte 15 d'agost, molta festa amb Escobatega Jove.
3: Divendres 21 d'agost,
2: balla sense parar amb els Catarres.
3: Invencible. Dissabte 22 d'agost,
2: concert de diets.
4: Ja ens vam passar el concert plural.
3: Divendres 11 de setembre,
2: actuació del Trio Fortuny.
3: Dissabte 12 de setembre,
2: Ginestar.
4: Quan no tens res.
2: Escobatega.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat.
5: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
5: per sentir

0: Son les dos. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Protecció Civil posa en situació de prealerta el pla Infocat per perill molt alt d'incendi en 6 comarques, entre elles la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquest sentit, han demanat a la població que avisi de seguida al 112 si veu alguna columna de fum. Paral·lelament, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació de perill per calor intensa que pot durar des d'avui fins a demà a les 8 del vespre. Hidratar-se sovint, evitar esforços en les hores de més calor i vetllar pel benestar dels més vulnerables són alguns dels consells que demanen seguir. Emoció, alegria i una petició de casament durant l'eclipsi solar a Deltebre. Des de les 5 de la tarda, quan el pont de Lo Passador va quedar tallat al trànsit, l'espai va començar a ser envaït per una munió de persones vingudes del poble i de Sant Jaume d'Enveja, però també d'arreu de Catalunya i de l'estranger. Els instants previs a la totalitat es van viure amb un silenci que es va trencar quan el cel va quedar completament fosc i la cridòria emocionada es va fer senyora del pont. Mentre passava això, un veí de Lleida va decidir sorprendre la seva parella i li va demanar que es casi amb ell. La resposta d'ella, afirmativa, va eclipsar per uns instants l'eclipsi original. I en agenda, el Centre d'Art i Cultura de la Diputació a Tortosa segueix amb l'exposició Un dia al mas de Josep Poblet. L'artista, primer resident del centre, explora en la mostra la relació entre la llum i l'arquitectura tradicional a partir de la imatge d'un mas mediterrani i s'ha desenvolupat amb la participació de l'alumnat dels cursos de ceràmica, vitralls, restauració etnològica i fotografia. L'exposició, que es podrà visitar fins al 28 d'agost, suposa la primera experiència del nou programa de residències artístiques del centre. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un ambient assolellat en general arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures màximes segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Ulldecona, 37 a Bot i 38 graus a Paüls i Vinebre, amb molta sensació de xafogor. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM. Canaló de tàrtar de tonyina roja amb soia. Carpaccio de vaca wagyu cimental amb escuma d'albergínia. Pop a la brasa amb sal maldon i allioli. Daus de bacallà arrebossat amb panko. I hamburguesa de wagyu cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
1: Vols un polo?
2: Esclar, de maluixa.
1: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
2: Ah, aquest sí que m'agrada.
1: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu polo t'està esperant.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Mac Major t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Mac Major.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Festa Major de Deltebre 2026, del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
5: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
6: A Vic Mac Major t'ho posem fàcil.
5: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
6: Tot el que imagines al millor preu.
5: Vic Mac Major.
6: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova't i gaudix.

0: Són les 3.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Protecció Civil posa en situació de prealerta el pla Infocat per perill molt alt d'incendi en 6 comarques, entre elles la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquest sentit, han demanat a la població que avisi de seguida al 112 si veu alguna columna de fum. Paral·lelament, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació de perill per calor intensa que pot durar des d'avui fins a demà a les 8 del vespre. Hidratar-se sovint, evitar esforços en les hores de més calor i vetllar pel benestar dels més vulnerables són alguns dels consells que demanen seguir. Emoció, alegria i una petició de casament durant l'eclipsi solar a Deltebre. Des de les 5 de la tarda, quan el pont de l'Opassador va quedar tallat al trànsit, l'espai va començar a ser envaït per una munió de persones vingudes del poble i de Sant Jaume d'Enveja, però també d'arreu de Catalunya i de l'estranger. Els instants previs a la totalitat es van viure amb un silenci que es va trencar quan el cel va quedar completament fosc i la cridòria emocionada es va fer senyora del pont. Mentre passava això, un veí de Lleida va decidir sorprendre la seva parella i li va demanar que es casi amb ell. La resposta d'ella, afirmativa, va eclipsar per uns instants l'eclipsi original. I en agenda, el Centre d'Art i Cultura de la Diputació a Tortosa segueix amb l'exposició Un dia al mas de Josep Poblet. L'artista, primer resident del centre, explora en la mostra la relació entre la llum i l'arquitectura tradicional a partir de la imatge d'un mas mediterrani i s'ha desenvolupat amb la participació de l'alumnat dels cursos de ceràmica, vitralls, restauració etnològica i fotografia. L'exposició, que es podrà visitar fins al 28 d'agost, suposa la primera experiència del nou programa de residències artístiques del centre. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un ambient assolellat en general arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures màximes segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Ulldecona, 37 a Bot i 38 graus a Paüls i Vinebre, amb molta sensació de xafogó. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat. Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost. La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
3: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Qnet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. L'eclipsi solar total erissa la pell i fascina unes 300 persones a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes. Llàgrimes, crits d'alegria i aplaudiments van acompanyar el moment àlgid de l'eclipsi solar total d'ahir dimecres. Unes 300 persones s'hi van concentrar per viure el fenomen, que es va poder veure perfectament gràcies al cel destapat sobre els ports. Tot i que a mitja tarda els núvols van fer patir, la visibilitat va estar bona per encisar-se amb l'alineació entre la Lluna i el Sol durant més d'un minut. Després de mesos de preparació, l'eclipsi ha deixat bocabadats fins i tot els més escèptics. La Diputació de Tarragona destina 2,5 milions d'euros en subvencions per fer activitats culturals al territori. A través dels ajuts per al foment de projectes, activitats i jornades, l'ens supramunicipal contribuirà en un total de 563 propostes al Camp de Tarragona, el Baix Penedès i aquí a les Terres de l'Ebre. Entre les propostes ebrenques que s'han beneficiat en la convocatòria d'enguany es troben el Festival Escèniques 2026 d'Amposta i el Festival de Teatre Musical Tòtem de Roquetes. I en agenda, Amposta celebra avui dijous, 13 d'agost, el 54è concurs nacional de vestits de paper amb una quarantena de propostes. La competició es divideix en quatre modalitats amb un jurat que s'encarregarà de valorar els prop de 40 vestits. L'acte, a les 10:30 de la nit, a l'antic pàrquing de les piscines, també preveu l'actuació de la cantant Beth. La regidora de festes, Anna Tomàs, ha destacat l'increment de la participació i, especialment, la incorporació de tres modistes, reafirmant el relleu generacional. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un ambient assolellat, en general arreu del territori, i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures màximes segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Ulldecona, 37 a Bot i 38 graus a Paüls i Vinebre, amb molta sensació de xafogor. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Vuela, vuela.
2: D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
4: La millor música
2: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Divendres 14 d'agost, una nit a Groenlàndia, amb la cantautora Montse Castellà a la plaça de la Baranova de Tivissa. Des de les 8 del vespre hi haurà tast solidari de vins del celler Cairats, a benefici de la Lliga contra el Càncer i servei de tapes de la Societat Itivitapa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
3: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a Autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a Autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
6: Imagina Ràdio.

0: ¡Salud!
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Fins al 12 de setembre,
3: 6a edició d'Escobatega.
2: Dissabte 15 d'agost, molta festa amb Escobatega Jove.
3: Divendres 21 d'agost,
2: balla sense parar amb els Catarres.
3: Invencible. Dissabte 22 d'agost,
2: concert de diets.
4: Ja ens vam passar el concert plural.
3: Divendres 11 de setembre,
2: actuació del Trio Fortuny.
3: Dissabte 12 de setembre,
2: Ginestar.
4: Quan no tens res.
2: Escobatega.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
7: Esperem que aquesta nit sigui diferent.
8: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. L'eclipsi solar total erissa la pell i fascina unes 300 persones a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes. Llàgrimes, crits d'alegria i aplaudiments van acompanyar el moment àlgid de l'eclipsi solar total d'ahir dimecres. Unes 300 persones s'hi van concentrar per viure el fenomen, que es va poder veure perfectament gràcies al cel destapat sobre els ports. Tot i que a mitja tarda els núvols van fer patir, la visibilitat va estar bona per encisar-se amb l'alineació entre la Lluna i el Sol durant més d'un minut. Després de mesos de preparació, l'eclipsi ha deixat bocabadats fins i tot els més escèptics. La Diputació de Tarragona destina 2,5 milions d'euros en subvencions per fer activitats culturals al territori. A través dels ajuts per al foment de projectes, activitats i jornades, l'ens supramunicipal contribuirà en un total de 563 propostes al Camp de Tarragona, el Baix Penedès i aquí a les Terres de l'Ebre. Entre les propostes ebrenques que s'han beneficiat en la convocatòria d'enguany es troben el Festival Escèniques 2026 d'Amposta i el Festival de Teatre Musical Tòtem de Roquetes. I en agenda, Amposta celebra avui dijous, 13 d'agost, el 54è concurs nacional de vestits de paper amb una quarantena de propostes. La competició es divideix en quatre modalitats amb un jurat que s'encarregarà de valorar els prop de 40 vestits. L'acte, a les 10:30 de la nit, a l'antic pàrquing de les piscines, també preveu l'actuació de la cantant Beth. La regidora de festes, Anna Tomàs, ha destacat l'increment de la participació i, especialment, la incorporació de tres modistes, reafirmant el relleu generacional. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un ambient assolellat, en general arreu del territori, i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures màximes segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Ulldecona, 37 a Bot i 38 graus a Paüls i Vinebre, amb molta sensació de xafogó. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja, amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a totes les edats i gustos, com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elperelló.cat.
4: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
7: Esperem que aquesta nit sigui diferent.
8: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
8: per sentir-se

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Protecció Civil posa en situació de prealerta el pla Infocat per perill molt alt d'incendi en 6 comarques, entre elles la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquest sentit, han demanat a la població que avisi de seguida al 112 si veu alguna columna de fum. Paral·lelament, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació de perill per calor intensa que pot durar des d'avui fins a demà a les 8 del vespre. Hidratar-se sovint, evitar esforços en les hores de més calor i vetllar pel benestar dels més vulnerables són alguns dels consells que demanen seguir. Emoció, alegria i una petició de casament durant l'eclipsi solar a Deltebre. Des de les 5 de la tarda, quan el pont de Lo Passador va quedar tallat al trànsit, l'espai va començar a ser envaït per una munió de persones vingudes del poble i de Sant Jaume d'Enveja, però també d'arreu de Catalunya i de l'estranger. Els instants previs a la totalitat es van viure amb un silenci que es va trencar quan el cel va quedar completament fosc i la cridòria emocionada es va fer senyora del pont. Mentre passava això, un veí de Lleida va decidir sorprendre la seva parella i li va demanar que es casi amb ell. La resposta d'ella, afirmativa, va eclipsar per uns instants l'eclipsi original. I en agenda, el Centre d'Art i Cultura de la Diputació a Tortosa segueix amb l'exposició Un dia al mas de Josep Poblet. L'artista, primer resident del centre, explora en la mostra la relació entre la llum i l'arquitectura tradicional a partir de la imatge d'un mas mediterrani i s'ha desenvolupat amb la participació de l'alumnat dels cursos de ceràmica, vitralls, restauració etnològica i fotografia. L'exposició, que es podrà visitar fins al 28 d'agost, suposa la primera experiència del nou programa de residències artístiques del centre. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un ambient assolellat i les temperatures màximes han continuat a l'alça, deixant molta sensació de xafogor. De cara a demà divendres, dominarà l'ambient assolellat durant el matí, fins que al llarg de la tarda creixeran les nuvolades, deixant el cel ennuvolat. De fet, s'esperen alguns ruixats al final del dia. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Fanzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fanzini. 977 70 12 57. Fanzini.net.
3: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Divendres 14 d'agost, una nit a Groenlàndia, amb la cantautora Montse Castellà a la plaça de la Baranova de Tivissa. Des de les 8 del vespre hi haurà tast solidari de vins del celler Cairats, a benefici de la Lliga contra el Càncer i servei de tapes de la Societat Itivitapa. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa. Tosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Són les festes de Santa Llúcia al Perelló. Sopar popular a la platja amb ball d'orquestra i DJs, cinema en català i mercat d'artesania i comerç. Actes per a totes les edats i gustos com la musclada, música de xaranga, parc d'inflables d'aigua i espectacle pirotècnic. Festes de Santa Llúcia. Més info a elperelló.cat.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
4: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestar. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.

0: σου.
1: D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
2: La millor música.
1: Per sentir-se

0: Imagina Ràdio.
1: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Protecció Civil posa en situació de prealerta el pla Infocat per perill molt alt d'incendi en 6 comarques, entre elles la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquest sentit, han demanat a la població que avisi de seguida al 112 si veu alguna columna de fum. Paral·lelament, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació de perill per calor intensa que pot durar des d'avui fins a demà a les 8 del vespre. Hidratar-se sovint, evitar esforços en les hores de més calor i vetllar pel benestar dels més vulnerables són alguns dels consells que demanen seguir. Emoció, alegria i una petició de casament durant l'eclipsi solar a Deltebre. Des de les 5 de la tarda, quan el pont de l'Opassador va quedar tallat al trànsit, l'espai va començar a ser envaït per una munió de persones vingudes del poble i de Sant Jaume d'Enveja, però també d'arreu de Catalunya i de l'estranger. Els instants previs a la totalitat es van viure amb un silenci que es va trencar quan el cel va quedar completament fosc i la cridòria emocionada es va fer senyora del pont. Mentre passava això, un veí de Lleida va decidir sorprendre la seva parella i li va demanar que es casi amb ell. La resposta d'ella, afirmativa, va eclipsar per uns instants l'eclipsi original. I en agenda, el Centre d'Art i Cultura de la Diputació a Tortosa segueix amb l'exposició Un dia al mas de Josep Poblet. L'artista, primer resident del centre, explora en la mostra la relació entre la llum i l'arquitectura tradicional a partir de la imatge d'un mas mediterrani i s'ha desenvolupat amb la participació de l'alumnat dels cursos de ceràmica, vitralls, restauració etnològica i fotografia. L'exposició, que es podrà visitar fins al 28 d'agost, suposa la primera experiència del nou programa de residències artístiques del centre. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un ambient assolellat i les temperatures màximes han continuat a l'alça, deixant molta sensació de xafogó. De cara a demà divendres, dominarà l'ambient assolellat durant el matí, fins que al llarg de la tarda creixeran les nuvolades, deixant el cel ennuvolat. De fet, s'esperen alguns ruixats al final del dia. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, the faith, the faith. I gotta have faith, the faith, the faith.
1: Imagina Radio, 103.9 FM.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
5: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troben més informació a rimsamemorial.com.
6: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
7: Imagina. Imagina Radio. Thank you.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fins al 16 d'agost, Amposta s'omple de vida, diversió, xalera i bon ambient. Perquè Amposta està de festa major. Un programa ple de concerts i orquestres, activitats infantils i, sobretot, actes tradicionals com els bous, l'ofrena i els vestits de paper. No et perdis les actuacions de Blaumut, Bet i Manu Guix, entre d'altres. Amposta està en festes. Fins al 16 d'agost.
2: Esperem que aquesta nit sigui diferent.
3: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents. Indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
6: Fins al 12 de setembre,
7: 6a edició d'Escobatega.
6: Dissabte 15 d'agost, molta festa amb Escobatega Jove.
7: Divendres 21 d'agost,
6: balla sense parar amb els Catarres.
7: Invencible. Dissabte 22 d'agost,
6: concert de diets.
8: Ja ens van passar el concert plural.
7: Divendres 11 de setembre,
6: actuació del Trio Fortuny.
7: Dissabte 12 de setembre,
6: Ginestà.
8: Quan no tens res.
7: Escobatega.
6: Escobatega.
7: Imagina Ràdio, emissora oficial.
9: Imagina Ràdio.

probably signed.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. L'eclipsi solar total erissa la pell i fascina unes 300 persones a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes. Llàgrimes, crits d'alegria i aplaudiments van acompanyar el moment àlgid de l'eclipsi solar total d'ahir dimecres. Unes 300 persones s'hi van concentrar per viure el fenomen, que es va poder veure perfectament gràcies al cel destapat sobre els ports. Tot i que a mitja tarda els núvols van fer patir, la visibilitat va estar bona per encisar-se amb l'alineació entre la Lluna i el Sol durant més d'un minut. Després de mesos de preparació, l'eclipsi ha deixat bocabadats fins i tot els més escèptics. La Guàrdia Civil ha detingut un home a Tortosa per dos assalts en empreses de Castelló i buscat per la Interpol. L'arrestat utilitzava una identitat falsa i estava reclamat per les autoritats judicials de Xile. La investigació es va iniciar després dels robatoris en una empresa del sector ceràmic de l'Alcora, on es van furtar diversos ordinadors i telèfons mòbils, i en una segona empresa de Benicarló, on van intentar accedir sense èxit a una zona destinada a l'emmagatzematge de pneumàtics. La investigació va permetre identificar el presumpte autor dels fets i localitzar-lo a la capital del Baix Ebre, on finalment va ser detingut en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. I en agenda, el Centre d'Art i Cultura de la Diputació a Tortosa segueix amb l'exposició Un dia al mas, de Josep Poblet. L'artista, primer resident del centre, explora en la mostra la relació entre la llum i l'arquitectura tradicional a partir de la imatge d'un mas mediterrani i s'ha desenvolupat amb la participació de l'alumnat dels cursos de ceràmica, vitralls, restauració etnològica i fotografia. L'exposició, que es podrà visitar fins al 28 d'agost, suposa la primera experiència del nou programa de residències artístiques del centre. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un ambient assolellat i les temperatures màximes han continuat a l'alça, deixant molta sensació de xafogor. De cara a demà divendres, dominarà l'ambient assolellat durant el matí, fins que al llarg de la tarda creixeran les nuvolades, deixant el cel ennuvolat. De fet, s'esperen alguns ruixats al final del dia. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: Els
5: números 1 d'avui i d'ahir.
6: S'escapó de una cárcel de amor, un delirio de alcohol.
5: Imagina Ràdio.
7: La millor música
5: per sentir.

0: a més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada, tota la informació a deltebre.cat. Festes majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs. Perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: Vols un polo?
3: Esclar, de maluixa.
2: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
3: Ah, aquest sí que m'agrada.
2: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
0: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat.
4: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. L'eclipsi solar total erissa la pell i fascina unes 300 persones a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes. Llàgrimes, crits d'alegria i aplaudiments van acompanyar el moment àlgid de l'eclipsi solar total d'ahir dimecres. Unes 300 persones s'hi van concentrar per viure el fenomen, que es va poder veure perfectament gràcies al cel destapat sobre els ports. Tot i que a mitja tarda els núvols van fer patir, la visibilitat va estar bona per encisar-se amb l'alineació entre la Lluna i el Sol durant més d'un minut. Després de mesos de preparació, l'eclipsi ha deixat bocabadats fins i tot els més escèptics. La Guàrdia Civil ha detingut un home a Tortosa per dos assalts en empreses de Castelló i buscat per la Interpol. L'arrestat utilitzava una identitat falsa i estava reclamat per les autoritats judicials de Xile. La investigació es va iniciar després dels robatoris en una empresa del sector ceràmic de l'Alcora, on es van furtar diversos ordinadors i telèfons mòbils, i en una segona empresa de Benicarló, on van intentar accedir sense èxit a una zona destinada a l'emmagatzematge de pneumàtics. La investigació va permetre identificar el presumpte autor dels fets i localitzar-lo a la capital del Baix Ebre, on finalment va ser detingut en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. I en agenda, el Centre d'Art i Cultura de la Diputació a Tortosa segueix amb l'exposició Un dia al mas de Josep Poblet. L'artista, primer resident del centre, explora en la mostra la relació entre la llum i l'arquitectura tradicional a partir de la imatge d'un mas mediterrani i s'ha desenvolupat amb la participació de l'alumnat dels cursos de ceràmica, vitralls, restauració etnològica i fotografia. L'exposició, que es podrà visitar fins al 28 d'agost, suposa la primera experiència del nou programa de residències artístiques del centre. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un ambient assolellat i les temperatures màximes han continuat a l'alça, deixant molta sensació de xafogor. De cara a demà divendres, dominarà l'ambient assolellat durant el matí, fins que al llarg de la tarda creixeran les nuvolades, deixant el cel ennuvolat. De fet, s'esperen alguns ruixats al final del dia. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.
4: Imagina Radio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. L'eclipsi solar total erissa la pell i fascina unes 300 persones a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes. Llàgrimes, crits d'alegria i aplaudiments van acompanyar el moment àlgid de l'eclipsi solar total d'ahir dimecres. Unes 300 persones s'hi van concentrar per viure el fenomen, que es va poder veure perfectament gràcies al cel destapat sobre els ports. Tot i que a mitja tarda els núvols van fer patir, la visibilitat va estar bona per encisar-se amb l'alineació entre la Lluna i el Sol durant més d'un minut. Després de mesos de preparació, l'eclipsi ha deixat bocabadats fins i tot els més escèptics. La Guàrdia Civil ha detingut un home a Tortosa per dos assalts en empreses de Castelló i buscat per la Interpol. L'arrestat utilitzava una identitat falsa i estava reclamat per les autoritats judicials de Xile. La investigació es va iniciar després dels robatoris en una empresa del sector ceràmic de l'Alcora, on es van furtar diversos ordinadors i telèfons mòbils, i en una segona empresa de Benicarló, on van intentar accedir sense èxit a una zona destinada a l'emmagatzematge de pneumàtics. La investigació va permetre identificar el presumpte autor dels fets i localitzar-lo a la capital del Baix Ebre, on finalment va ser detingut en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. I en agenda, el Centre d'Art i Cultura de la Diputació a Tortosa segueix amb l'exposició Un dia al mas de Josep Poblet. L'artista, primer resident del centre, explora en la mostra la relació entre la llum i l'arquitectura tradicional a partir de la imatge d'un mas mediterrani i s'ha desenvolupat amb la participació de l'alumnat dels cursos de ceràmica, vitralls, restauració etnològica i fotografia. L'exposició, que es podrà visitar fins al 28 d'agost, suposa la primera experiència del nou programa de residències artístiques del centre. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un ambient assolellat i les temperatures màximes han continuat a l'alça, deixant molta sensació de xafogor. De cara a demà divendres, dominarà l'ambient assolellat durant el matí, fins que al llarg de la tarda creixeran les nuvolades, deixant el cel ennuvolat. De fet, s'esperen alguns ruixats al final del dia. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant, mentre que la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Radio.
2: Imagina. Imagina Radio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Rosu. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: Que m'has venut, que per ser el tan gana. He de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai...

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.